balcó d'aquest desastre. El matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora s'ensorri el món.